0: sí o sí.
1: Amb el bona nit mirant el cel, ens atrapava la son. A les nits de Tavertet, veient el cel de fons.